0: 75 alcance nuevos máximos históricos. El índice de referencia de la bolsa española sube un 0,7% y supera los 19.800 puntos. El impulso viene de la mano de las acereras del IBEX. ArcelorMittal suma más de un 3,5% y Acerinox cerca de un 3%. También energéticas como Iberdrola, Endesa o Acciona están entre las mejores. Subidas hoy sin Wall Street, como dices, que adelanta un día el festivo por el 4 de julio.
1: Gracias, David. Gracias, Marta. Pues con todo esto y más volvemos a partir de media. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
2: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
3: Bona tarda, molt pendents a aquesta hora de l'incendi forestal a la Bisbal d'Empordà. Protecció Civil ha demanat el confinament de diversos municipis a zones com Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Així ho ha explicat fa una estona el cap d'intervenció dels bombers a Girona.
4: Ja preventivament hem confinat totes les cases i a la casa colònies de Pau del Gras, tot el que va en direcció ascendent a l'incendi, està tot evacuat, això, és confinat.
3: Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions terrestres, també mitjans aeris. La tramuntana està dificultant les tasques de control i extinció d'unes flames que de moment afecten una trentena d'hectàrees. La principal preocupació és que arribi al massís de les Gavarres. En un missatge a les xarxes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que segueix amb preocupació l'evolució d'aquest incendi. De seguida anirem cap a Girona. Abans repassem la situació a les carreteres. A aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-660 continua tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge en tots dos sentits per un incendi forestal. També està tallada la GI-513 entre Cornellà del Terri i Vilademuls en tots dos sentits per un incendi. També a la C-58 hi ha retencions a Terrassa en sentit nord per un accident que ja no talla cap carril. A la mateixa C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud, a l'AP7 intensitat a Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat. A més, hi ha lentitud i aturades entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i després també lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C-17 hi ha cua de Parets a Molleta en sentit sud. La C-59 va carregada entre Caldes de Montbui i Palau Solità i Plegamans en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Poblenou al Nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: I el temps, Emet, Noelia García.
6: Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones del Pirineu, prelitoral i depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Girona i a Lleida, 33 a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat.
2: Edició migdia. Mireia Moreno.
3: Els bombers treballen a aquesta hora per controlar l'incendi forestal declarat a la Bisbal d'Empordà. Ara mateix afecta una trentena d'hectàrees i ha obligat ja a confinar la població de diversos municipis. La principal preocupació del cos de bombers és que arribi al massís de les Gavarres. Anem cap a Girona, Gemma Esteve.
7: A hores d'ara hi treballen una seixantena de dotacions entre efectius terrestres i mitjans aeris. Tots els esforços estan centrats en contenir les flames i que no s'endinsin en el massís de les Gavarres. Preocupa la tramuntana que ha provocat focus secundaris i també que en les properes hores el vent pugui fer un canvi de sentit. Ferran García és el cap d'operacions de Girona.
4: I ens preocupa molt quan aturi una mica la tramuntana a la tarda l'entrada a la marinada. Tot el que és el flanc dret de l'incendi, des d'aquí de la cua fins a on t'hagi arribat, pot ser que ens giri cap a Cruïlles i tot això, i llavors aquí estarem molt amatents en aquesta obertura.
7: El foc s'ha declarat poc després de les 9 del matí a prop de la carretera GI-660, que continua tallada per seguretat. A hores d'ara segueixen confinats pel fum els veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, els del nucli de Sant Pol de la Bisbal, i també 150 menors d'una casa de colònies. Tampoc descarten evacuar algunes zones en les properes hores.
3: Gràcies, Gemma. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest incendi. Qualsevol novetat els informarem en aquest espai informatiu i també els propers butlletins. En paral·lel, els Mossos continuen buscant els autors de l'assassinat a trets d'un menor de 15 15 anys la passada nit al barri de la Sagrera, a Barcelona. La policia catalana assenyala que aquest crim, emmarcat en un context de revenges entre bandes juvenils, ha traspassat, Sergi Bassoles, totes les línies vermelles.
8: Sí, malgrat que la investigació continua sota el secret de les actuacions, la policia catalana treballa a hores d'ara amb la principal hipòtesi que aquest homicidi s'emmarcaria en un tema de rendició de comptes entre bandes juvenils, probablement relacionat pel control del territori i amb la venda de drogues. De fet, l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, en una roda de premsa, acaba d'assegurar que els autors de l'assassinat d'aquest menor de 15 anys anaven a per la víctima.
9: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
8: Pels Mossos d'Esquadra i pel govern, l'assassinat a 13 i d'aquest menor, el setè ja en el que portem d'any a Barcelona i la seva àrea metropolitana, ha traspassat totes les línies vermelles. Josep Lluís Trapero, director general de la policia.
10: L'assassinat d'un menor de 15 anys òbviament és una línia vermella de la màxima gravetat.
8: La policia catalana insisteix en la necessitat d'endurir la penalitat per la tinença d'armes de foc i el tràfic de drogues. I més enllà de treballar en la modificació d'aquest àmbit legislatiu, insisteixen en augmentar la saturació de l'espai públic amb més efectius policials.
3: Gràcies, Sergi. Aquest divendres, d'altra banda, continuen les declaracions de testimonis en el marc de la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui ha estat el torn de les dues filles d'Andic, que fins ara s'havien alineat amb el relat de la defensa i havien defensat que hi havia una bona relació entre el fundador de Mango i el seu fill. Anem cap als jutjats de Martorell, on hi és la Núria Alcalà amb l'assistència tècnica del Raül Hernández. Bona tarda, Núria.
11: Bona tarda. Les germanes del principal investigat, Jonathan Andic, tanquen files amb ell a través d'un comunicat. De fet, la família manté que Judit i Sara Andic han col·laborat des de l'inici del procediment judicial i mantenen l'absoluta convicció que la veritat acabarà imposant-se respecte a la innocència del seu germà. Segons fonts jurídiques, l'interrogatori també ha abordat la decisió del fundador de Mango, Isaac Andic, de crear una fundació benèfica per transferir part del seu patrimoni, el que els investigadors consideren un punt de fricció amb Jonathan Andic. Per contra, Sara i Judit han confirmat que hi estaven tots tres germans al corrent i que, de fet, va participar activament en la gestió d'aquest patrimoni. Prèviament ha declarat el psiquiatre que va avaluar, tant conjuntament com per separat, en tres sessions diferents, a Isaac i Jonathan Andic, tot plegat a instàncies de la seva terapeuta, Júlia Luderwald. Doncs bé, segons han precisat fonts properes a aquesta compareixença, el psiquiatre ha precisat que pare i fill sempre van tenir intenció de refer ponts, de refer la seva relació, i que per això van acudir a ell. Aquests tres testimonis tanquen la ronda de testimonis del cas, com a mínim, fins a la tornada de vacances d'estiu.
3: Gràcies, Núria. En directe des dels jutjats de Martorell.
2: Edició migdia.
3: Arriba la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, emet un avís de temps perillós per les altes temperatures que hi haurà a partir d'aquest diumenge. Anna Pujol.
12: Nova onada de calor a causa de l'arribada d'una massa d'aire càlid des del nord de l'Àfrica. El Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, a Ràdio 4.
13: Una segona onada de calor que a hores d'ara doncs la tenim emmarcada entre el pròxim diumenge i com a mínim dimecres de la setmana vinent. De moment es preveuen 4 dies en què preveiem la superació dels llindars de calor en algun o altre lloc de Catalunya, sobretot dilluns i dimarts, que són els 2 dies àlgids.
12: S'espera que les temperatures màximes superin els 40 graus a punts de la plana de Lleida i els 35 a la resta de la depressió central i el Prepirineu. I a la nit, les mínimes no baixaran dels 20 graus, és a dir, tornarem a tenir nits tropicals a molts punts de Catalunya i fins i tot arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 graus en punts del litoral i el prelitoral. Encara que aquesta onada de calor acabi a mitjans de la setmana vinent, des del Meteocat avisen que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al mes de setembre.
3: Una calor que serà la protagonista d'aquest primer cap de setmana de juliol, moment en què molts comencen les esperades vacances d'estiu. I el sector turístic es frega les mans. És el seu millor moment de l'any. Fem un recorregut pel territori per saber com esperen aquest primer cap de setmana del mes amb la Gemma Esteve a Girona, Judit Huerta a Tarragona, Pepa Sant Genís a Lleida i el Pau Alemany a Barcelona.
7: La temporada turística a la Costa Brava arrenca amb xifres similars a les de l'any passat i amb previsions d'ocupació que poden arribar al voltant del 90%. A Lloret de Mar, el municipi amb més places hoteleres de la zona, unes 30.000, segueixen pendents de dos factors clau, el temps i les reserves d'última hora. Enric Dotres és el president del gremi.
14: Com a empresaris ens agradaria arribar al 100. Sabem que això cada cop és més difícil perquè hi ha moltes modificacions a última hora, les previsions meteorològiques...
7: El turisme estranger a la Costa Brava representa al voltant del 70%, especialment en zones com Lloret, Platja d'Aro i Roses. Des de l'Associació d'Apartaments Turístics expliquen que enguany han notat una lleugera baixada del client estrella, el francès. Esther Torrent n'és la portaveu.
15: Doncs aquest mes de juny i la primera quinzena de juliol, coincidint amb època de mundial, doncs que està costant una mica més.
7: Càmpings i allotjaments rurals també es mostren optimistes amb ocupacions altes, sobretot els caps de setmana i el mes d'agost.
16: Tarragona espera tenir unes altes xifres d'ocupació per aquest estiu. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, valora que l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, sobretot del Regne Unit i Irlanda.
17: Necessitem desestacionalitzar. Per nosaltres és un gran repte. Tindre activitat turística molt concentrada no és el que busquem. Busquem la desestacionalització.
16: Durant l'any 2025, a la demarcació de Tarragona es van registrar gairebé 22 milions de pernoctacions.
18: El Pirineu de Lleida, allau de visitants, s'espera com cada estiu a partir del 15 de juliol i sobretot a l'agost. Però ara les previsions d'ocupació són molt bones els caps de setmana, tant als hotels, als càmpings com les cases rurals. El Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
19: Ja a partir del 15 començarà a veure un increment important i ara entre setmana està tranquil·let i el cap de setmana doncs, estem amb 70-80% d'ocupació.
18: Els esports d'aventura encapçalen l'oferta d'activitats turístiques a l'estiu a les comarques de muntanya. Aquest mes de juliol, amb aquestes temperatures tan altes, preveuen més demanda que l'any passat, sobretot de les activitats aquàtiques. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
20: Que s'està pujant la temperatura es fa que s'incrementi la demanda, sobretot amb les activitats aquàtiques. Jo crec que tindrem números superiors als d'altres anys, al juliol i, evidentment, a l'agost també.
18: També a la Plana de Lleida les previsions d'ocupació són bones. El Patronat de Turisme de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes a la demarcació de Lleida.
21: La fotografia del turisme a la província de Barcelona deixa una previsió de creixement. Tot i que les principals associacions encara no han revelat el grau d'ocupació ni el percentatge de reserves, els primers mesos de l'any deixen entreveure que els turistes ompliran hotels, restaurants i tendes. Segons dades de l'INE, el nombre de viatgers ha augmentat un 5% en els primers 5 mesos de l'any respecte a 2025. Així que la previsió és positiva en termes econòmics, però en sectors com els albergs s'ha moderat, tal com expressa Marta Ventura, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'aquest tipus d'allotjament.
22: Nosaltres les previsions en principi són positives perquè Barcelona continua tenint molta força i continua sent una destinació molt buscada pels turistes, però al mateix temps aquest any sí que estem notant una mica de frenada en la demanda i volem ser prudents.
21: Tot plegat en un any en què s'haurà d'afrontar de nou el repte de combinar l'augment del turisme amb el benestar de la població local, que pateix la massificació dels espais públics i l'augment dels preus.
3: Una calor que serà també la protagonista del gran depart del Tour. Després de la presentació ahir dels equips del Tour de França, Barcelona comença ja a preparar les primeres etapes amb la vista posada en primer lloc a la contrarrellotge per equips de demà, que dividirà en dues parts Barcelona. Maite Boada.
23: Arriba el moment decisiu, l'inici del Tour, el gran depart, i Barcelona ja té tot enllestit per començar a retirar vehicles aparcats al llarg de recorregut a partir d'aquesta tarda a les 6, i també pel tancament de trànsit demà. Les persones que hagin de creuar caminant durant la cursa ho podran fer per 50 punts habilitats, aprofitant la diferència de temps de sortida dels equips. També s'han instal·lat ponts elevats. Els ciclistes faran demà 19,6 quilòmetres de recorregut, pràcticament pla, amb sortida al Parc del Fòrum i arribada al costat de l'Estadi Olímpic. Durant la ruta passaran per la Ronda Litoral, carrer Josep Pla, també per la Sagrada Família, pedalant pel carrer Mallorca, i després baixaran a Aragó pel Passeig de Gràcia. Quan arribin al carrer Tarragona, ja enfilaran a Montjuïc. Demà s'espera la recuperació de la circulació progressivament a partir de 8:45 del vespre.
3: De l'àmbit de la salut, els expliquem que investigadors del BC Natal, Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit, en el marc del projecte Fer Fetalife, fer que el fetus d'una ovella sobrevisqui fins a 21 dies fora de l'úter. També han assolit una supervivència postnatal de més d'un any sense seqüeles, una fita científica que només comparteixen amb un centre dels Estats Units, Anna Banyeres.
0: Buscant imitar la naturalesa humana i després de 5 anys d'experimentació amb una incubadora líquida connectada a un sistema de circulació externa a través del cordó umbilical per on s'administren nutrients i oxigen a través de la sang, BC Natal ha assolit una supervivència de 21 dies en un oví en bones condicions, però el més destacat és la supervivència postnatal de l'ovella Gaia després d'estar 10 dies en aquesta placenta artificial. Doctor Eduard Gratacós.
1: Hem demostrat que cop hem tret a la mare, l'hem fet viure amb aquest sistema artificial, que intentem que sigui natural, i un cop el traiem d'allà hem aconseguit que sobrevisquin uns quants bebès i hem portat a un d'ells a més d'un any de vida. Hem demostrat que té un desenvolupament neurològic normal i té un desenvolupament de tots els seus sistemes normals.
0: Sumar un dia més de vida és millorar un 2% la seva supervivència. Amb tot, aquest resultat consolida aquesta placenta artificial com a model per a humans, una fita que es plantegen en 2 anys prèvia aprovació de la comunitat científica i bioètica.
3: I el proper 12 d'agost, la ciutadania que observi l'eclipsi solar total podrà participar en un projecte de recerca pioner al món que analitzarà la resposta del nostre cos al fenomen. Laura Hurtado.
5: La ciència ja ha estudiat com afecta un eclipsi solar total a la natura, però ara el projecte Solaris vol anar més enllà i analitzar quina és la reacció humana. La participació serà voluntària i anònima i els ciutadans que observin el fenomen, sigui de manera total o parcial, facilitaran dades biomètriques. Núria Montserrat és la consellera del Departament de Recerca i Universitats.
6: Qualsevol ciutadà que tingui un smartwatch pugui descarregar una aplicació a la nostra web i a partir d'aquí, doncs, els dies previs, el dia 12 d'agost, el dia 12 d'agost i dies posteriors al 12 d'agost, es poden descarregar aquestes dades des de la freqüència cardíaca fins a altres.
5: El projecte compta amb la participació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
3: Moment ara pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
3: Esports.
24: La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial després de derrotar i clarament Àustria per 3-0 amb un gol de l'exjugador del Girona Pedro Porro i 2 de Yarzabal. Lamin va ser titular, va jugar tot el partit i va ser escollit el millor jugador. L'escoltem.
25: Sí, obviamente, en pasado de ronda estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y ya está, pero estoy muy feliz por el equipo.
24: També van ser titulars els blaugranes Cubarsí, Pedri i Olmo i el català Cucurella. La selecció jugarà en vuitens dilluns a les 9 de la nit contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que va eliminar Croàcia i que entrena el català Robert Martínez. També es va classificar per vuitens Suïssa, que va eliminar Argèlia. Avui, darrers partits de 700, juga l'Argentina de Leo Messi a les 12 de la nit contra Cap Verd i també Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. Mentretant, el Barça torna per fi a la regla 1-1 del fair play financier i podrà operar el mercat amb normalitat, a més d'inscriure el primer fitxatge al britànic Gordon. El gran objectiu d'aquest mercat continua sent Julián Álvarez, pel que Laporta ja va dir que havien fet una oferta a l'Atlético de Madrid, però que no serà eterna. En les últimes hores, Simeone ha parlat del davanter argentí.
26: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid, tiene números extraordinarios, y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
24: Encara en futbol, l'Espanyol ha incorporat al seu equip femení la migcampista Ana Velázquez, procedent de la Lama de Múrcia. I parlem ara del Tour a Barcelona. Després de la presentació d'ahir entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, la ronda francesa surt demà de la ciutat i tindrà 3 etapes a Catalunya, Jorge Agüero.
27: La primera demà dissabte, una contrarrellotge per equips de gairebé 20 quilòmetres que tindrà la sortida des del Parc del Fòrum, recorrerà la ciutat per la Verneda, Sagrada Família i el centre de Barcelona fins a Plaça d'Espanya i després arribada en alt a Montjuïc. Aquesta crono per equips de demà, Marga, s'encetarà, per cert, a les 5 de la tarda. Després, diumenge, etapa lineal de 184 quilòmetres amb una històrica sortida des de Tarragona travessant la costa després fins a arribar a Barcelona novament en final a Montjuïc. I dilluns, la tercera etapa començarà a Granollers i al final del recorregut ja serà als Pirineus francesos.
24: Doncs el Tour serà protagonista. I en futbol sala, el jugador del Barça, Fitz, no seguirà l'equip blaugrana, segons ha informat el club. És tot pel que fa als esports.
3: Gràcies, Marga. De la cultura, el festival estiuenc de Cap Roig engega motors aquesta nit amb tota una icona de la música, el canadenc Bryan Adams, amb totes les entrades exaurides. Agnès Batllà.
28: És un molt bon inici.
2: que ens dona aquesta tranquil·litat de començar les coses bé. Per altra banda, no tenim amenaça de mal temps, que això sempre ens preocupa i ens preocupa moltíssim, evidentment. Llavors intentem que vinguin els top internacionals, precisament Bryan Adams, l'únic espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
3: Tret de sortida del certamen costaner que durant 6 setmanes, fins al 18 d'agost, portarà exponents de diferents gèneres, com Anastasia, Maya, 31 Fam, Diana Kroll, Exan Busto, Miguel Ríos o Juan Diego Flores. Engeguen amb un 75% de les entrades venudes i saben que la venda espontània de darrera hora depèn de factors externs, com per exemple el Mundial de Futbol. Gastronomia a mans de cuiners estrella Michelin, com són els germans Torres, i es repeteix la fórmula solidària de l'any passat, en què tots els concerts destinen una part a entitats socials de la comarca anfitriona. Cap Roig, doncs, s'avança amb el tret de sortir d'aquesta nit a altres festivals mítics de la Costa Brava, com són Portaferrada, que comença la setmana que ve, o Peralada, que ho farà la següent.
4: Doncs amb Bryan Adams posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació continua, però, en aquesta sintonia i al portal rtv.cat, i tornem dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana.